agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: Cada dimecres a les 9 de la nit a Ràdio Pego.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

Des de tenis jornades de l'arròs bomba i bombó de Pego. Fins el diumenge 3 de maig tens l'oportunitat de gaudir d'un producte únic elaborat amb professionalitat pels restauradors i les restauradores de Pego. Les propostes inclouen tradició i innovació, amb la qualitat com a base culinària. En les jornades gastronòmiques de l'arròs de Pego, en les que participen 10 establiments del poble, no et quedaràs amb fam. Els menús inclouen entrants, plat principal i postres. Organitza i patrocina Ajuntament de Pego i Creama Pego. Finança, Diputació d'Alacant.

Radio Pego, 107.8 de l'FM.

0: Pego, París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego, París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego, París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

tot. Me'n faig creus quan veig llum als teus ulls. No ets conscient de tot el que reculls. Quanta bellesa, quanta bellesa.

Com sobreviure a l'adolescència. Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millor els reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora Infojove Pego.

Mai amb el cor més ple, sempre amb aquestes ganes de caminar i de viure entre germanes. T'imagina el futur, de perdre les batalles i de poder aturar-se quan estem cansades.

0: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.
1: Sense 7.8 de la FM, Ràdio Pego.

0: Dissabte 2 de maig a les 9 de la nit i a l'Església Nostra Senyora de l'Assumpció podràs escoltar les 4 estacions de Vivaldi, interpretades pel quartet de corda de l'Orquestra Simfònica d'Alcoi. Al violí estaran Jorge Antequera i Víctor Pastor, al violoncel Desiree Sánchez i a la viola Esther Galambos. L'actuació s'inclou en el cicle de concerts en honor al Santíssim Crist de la Providència d'este 2026, que celebra la seva 17a edició.
1: radiopego@pego.org, el correu de la ràdio. Escoltes Radio Pego.

0: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.
1: Pego, París i Londres. Un programa d'entrevistes. Una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
2: Pego, París i Londres. Un programa per a aprendre coses de la nostra gent. Un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
1: Pego, París i Londres. Tots els dijous de 9.

0: Pego.
1: París.
2: I Londres.
0: Sí. De què parlem avui? Tanta... Ja mos queden pocs programes.
1: Ah, és veritat.
2: Sí,
0: no, estem a la recta final.
2: Estem a la recta final.
1: Maig i juny mos queda, no?
0: Bueno, però maig i juny està ahí, s'acaba una primera...
2: Sempre n'hi ha temes, i este està de bastant actualitat.
0: Molta actualitat.
2: Molta actualitat, perquè estem sentint ja fa temps... Bueno, n'hi ha moltes mobilitzacions en el món de l'educació valencià, i s'està ja plantejant una vaga indefinida, cosa que no ha passat mai en tota la història, que jo sàpiga, en tota la història dels docents, veritat. Això vol dir que, d'alguna manera, pareix ser que s'està tocant fons en algunes reivindicacions i no hi ha forma d'arribar a un acord.
1: D'aconseguir res.
2: D'aconseguir res. I per això estem hem portat a una de les persones més actives, que el tenim molt propet, que és Òscar Ramírez Sales. Benvingut a Pego, París i Londres. Vas estar l'any passat, però un assunt molt diferent, però este pareix ser que, bueno, si el portem és perquè controles els temes dels que estem parlant, així que benvingut. Estem tocant fondo en l'assunt de l'educació.
3: Ja em toca fondo.
2: Ja em toca fondo.
3: Ja em toca massa fondo.
1: Què vols dir això de tocar fondo, ara? Explica't.
3: Perquè la sensació del professorat és... que ja estan, no és que estan farts i no veuen sortida de totes les problemàtiques que hi ha en un centre educatiu, que ara s'ha multiplicat per 100. Per què? Perquè han fet una cosa molt bona, que és la inclusivitat de l'alumnat, però la infraestructura no està preparada per això. És a dir, el professor ja pot ficar molt bona voluntat, que hi ha circumstàncies, situacions en el dia a dia que són difícils de gestionar quan tens un grup de 25 o 30 alumnes i alumnes en alguns en greus problemes familiars, en problemes d'adaptació, i clar, això tu has de donar sortida a tots i és complex, és molt complex. El que ho va fer amb bona idea, però no se va donar compte en quina realitat està xocant. I tot, gràcies per convidar-me. Eh?
2: Uh-huh. Sí, no, el que estàs dient pues, és així, però per això no convoques una vaga indefinida o no estàs plantejant una vaga indefinida, que això és algo molt greu, per moltes raons.
3: Home, hi ha moltes raons en general. La primera, si fem el recorregut històric, per a... diuen... en els governs de Botànic no se va fer, sí que se va fer molt. Una altra cosa és que a lo millor 4 anys més dels governs del Botànic no estaríem en aquesta situació o estaríem en una altra, no ho sabem, però hi haurien coses que no els problemes que tindríem ara hi ha alguns que no els tindríem. Per exemple, el tema del valencià, això ho tenim assegurat, que en un govern del Botànic la tropelia que fa el govern del PP i Vox de la llei de llibertat educativa no la tindríem. Uh-huh. I això és la primera espurna, no? Que això què és? Enfrontar a famílies, a professors, gratuïtament. D'acord? Això és el primer atac. Després hi ha una cosa que, per molt que ho vulguin negar, ja existís, que és el canvi climàtic. I el canvi climàtic està portant a 40 nits de calor tropical. Que això fa que en un centre educatiu, a partir de maig, les altes temperatures siguin una constant.
2: Sí, aguanta, hasta ben entrat octubre aguanten aquestes temperatures fora de la llei, damunt.
3: Sí, fora de la llei.
2: Fica de la llei.
3: Sí. Jo, als alumnes avui els diria, mira, a veure, vos ho dic clar. Jo, segons la llei, quan passe 27 graus, vos tinc que traure de l'aula. Això és el que diu la llei. Vos tinc que traure al pati, que s'aire, no sé què, i quan baixi la temperatura, entra. I si no baixa, pues, ja veurem què fem. Perquè imagineu-vos que a un de vosaltres... vos passa algo per una pujada de temperatura, una lipotímia, jo que sé, qualsevol cosa. Qui és el responsable? Què farien ton pare i ta mare? A qui anirien a reclamar? El professor que no ha complit la llei.
2: Aquestes coses estan passant. Han hagut desmaios en l'Institut de Pego per temperatures extremes en aules saturades d'alumnes en batxillerat, perquè en batxillerat els ratos són pitjors encara.
0: Damunt, quan estem parlant de les temperatures a l'exterior... que es tradueix en temperatures altes també a l'interior, s'afegeix el fet de que les aules estan plenes.
3: Estan plenes de
0: plenes de persones que irradien calor.
2: Aules més, més bé menudes. No són com les aules de l'escola Cervantes que coneixien tots ja. No eren, clar, no eren
0: que
2: aules...
0: Que tenien els sostres alts, que la calor s'acumula més cap a
2: que havien 40 xiquets i podies córrer per dins l'aula. No? Són aules pensades per uns 25 i se t'enclaven ahí 35.
3: O més. A banda cadires, taules i de tot. I després també és el tema de que el tema de les plantilles, de que hi ha una estabilització en el sentit de que per atendre tot el que és la inclusió necessites gent que en diferents circumstàncies les sàpiga treballar, perquè el professor no és un home orquestra. un professor, per molta formació, és a dir, no se tracta que el professor sigui un inútil que no sap manejar, no, el professor està capacitat per a fer unes coses. Però hi ha altres persones que, si tu aquestes persones no les col·loques en l'aula o en les rodalies de l'aula, és impossible de gestionar. I després, que hi ha moltes infraestructures que s'estan caent. Ara, per exemple, hi ha una notícia de lo de Xàbia, que van a col·locar un col·le en una zona esportiva pel matí, per la vespre faran esport i pel matí escola, no? És a dir, que no hi ha una planificació de les escoles, que tot edifici necessita o reforma o canviar-se, d'acord? I ja per finalitzar, el tema del sou dels professors. Clar,

0: però és a dir, si hi ha una pujada de l'IPC i hi ha una pujada d'això, per què no, jo no tinc el dret a que se me puge en relació a l'IPC? Clar, ahir tot això ho juntes tot i el professorat ja diu prou, tio, ja n'hi ha prou.
1: Sí, això ve de molts anys. Però jo trobo que el tema ja està encetat.
2: Efectivament, i ben encetat el meló.
0: Sí, però ben encetat, perquè jo vull dir que jo estic sorprès, vull dir, perquè això de... I a la vaga del 31 me va sorprendre.
3: De la gent, de sí, moltíssima gent.
0: Me va sorprendre. La del vaga de l'11 de desembre ja me va sorprendre perquè no m'ho esperava. La del 31 me va sorprendre. I això de que hi hagi tanta gent que tingui tan clar que o vas fins al final o no hi ha res, també estic sorprès.
3: També estan dient tots?
0: També estic sorprès, també estic sorprès. Claro, molta gent ho compara en Astúries, com si diu, el País Basc o Catalunya, no? Que hi ha, o en Cantàbria, que hi ha hagut mogudes i tot el rotllo, i el professorat ha aconseguit coses. Però, claro, la diferència d'aixòs territoris és que o governa l'esquerra, el PSOE, o governa el PNB en el reforç del PSOE, o en Cantàbria governa el PP, però en el recolzament del PRC, del Partit Regionalista de Cantàbria. I, clar, això fa que ho tinguem més fàcil. És que així ho tenim molt dur, I si no vas a l'enfrontament total és impossible, perquè, a més, hi ha un company de la UGT que va fer un vídeo gravant-se explicant com eren les negociacions per dins. I és un despreci absolut. Va el secretari autonòmic i ahí teniu el paper. Ja, tio, però bona vesprada, com estàs, no sé què, no sé quan. Però coses així, I dic, mare meva. És que no... Però ells han canviat, De dir que no, avui l'última de la consellera és que van a veure si la setmana que ve fan alguna cosa. No saben què, però... perquè ja se veuen el marrón. Perquè una vaga d'un dia és una cosa que pots gestionar. Una vaga de dos dies la pots gestionar, però una vaga que no saps qui la farà, en la intensitat, que hi ha gent que pot fer vaga un dia, dos dies no, tornar l'altre dia, saps? És que quan hi ha vaga indefinida hi haurà gent que la faci tots els dies, però hi ha gent que, segons com ho veig, que entrarà i sortirà de la vaga. I això és molt difícil de gestionar. I és perquè això... Són 1.700 centres en el País Valencià. I en què hi hagués un 15 o 20%...
3: Però sempre en les vagues ha d'haver serveis mínims, no? Segons la llei.
0: Sí.
3: I normalment sigui la directiva, no?
0: Un de la directiva. L'equip directiu. És que ja... En un institut és un de la directiva, un per nivell i un per cada quatre grups. És lo que, però això va ser les últimes que van fer, l'última. Yeah. Però aquesta van apretar més la rosca. La van apretar més.
1: Però això, sembla ser que anem en una carretera a tota velocitat cap a un infern, com no fem alguna cosa. Per aquesta raó, no ho sé, jo li he dit a Òscar, quina música vols que posem? I m'ha dit, esta... Autopista a l'Infern, Highway to Hell, de AC/DC, una mítica cançó de l'any 79, que tenim una versió en directe, live version, preparada, així que, Vicent, quan vulguis, dispara.

0: El bar d'Anil és un bar tradicional de Pego amb tapes típiques i d'altres molt originals. Es fa un arròs al forn i una crosta, això sí, per encàrrec. I per tant és el bar que és menester anar si vens a Pego.
1: Bé, estem així amb Òscar Ramírez parlant de les imminents mobilitzacions en el sistema, en els docents valencians.
0: A primària també?
2: Sí, sí, a tot.
0: Primària, secundària?
1: A tot, per exemple, ara...
3: Estem centrats en el sistema educatiu valencià i en tant en primària com en secundària.
1: Ah. Estem parlant d'un col·lectiu...
3: FP. FP és secundària.
2: No, FP és secundària, conservatori,
3: ensenyament mig.
0: Clar, conservatoris i...
2: I EPES...
0: Ah, no, que sempre m'han de dur.
2: Tot. És general.
1: O sigui, la societat l'abraça tota. Tota. Algú té algun fill que va a un institut, a una escola, o estudia en conservatori, o les EPES, educació de per a majors... Bueno, ahí estan tots. O sigui, que és una vaga...
0: Ah, pues sí,
3: una de les... Has comentat que ara, en el mes de maig, està pensat, no està clar que vagi a fer-se, però que està clar, o sigui, que està pensat o plantejat una vaga indefinida, no?
2: Sí, no, ja està convocada. Avui
3: està convocada ja.
2: Avui està convocada.
3: Ah, ja està convocada avui. Aleshores,
0: quin dia?
2: 11 de maig.
0: 11 de maig.
3: A partir de l'11 de maig es pot secundar vaga,
2: sí,
3: qui vulga, i un professor o professora pot avui fer vaga i demà no, i després demà sí i l'altre no.
2: Sí.
3: Val? I per tant... bueno, pot anar tantejant segons el que vulga, no?
2: Que vulga.
3: Perquè jo, a mi, una de les coses com a ensenyant també que he sigut, que em preocupa sempre és els alumnes, no? L'alumnat és el que realment em preocupa sempre en l'ensenyament, no?
2: Uh-huh.
3: I per tant estem a final de curs i tenim un segon de batxillerat que van a fer les proves PAU, alumnat que va presentar-se a proves d'accés a cicles, quart d'ESO que acaben i van a fer cicles mitjans que a lo millor necessiten nota o necessiten tal, vull dir,
1: el títol de l'ESO mateixa.
3: Ja, efectivament, hi ha un...
1: Hi ha molta gent que s'estan jugant molt. Gent jove.
3: Per tant...
0: Si es fa vaga, què passa?
3: Com ho gestionem, això? És a dir, ja sé que és una pregunta, un marrón de pregunta.
2: No, te vaig a contestar ràpid, En el mes de setembre, els sindicats ja li van plantejar tota la problemàtica a la conselleria. Tota. Fil per randa.
3: I no fer cas.
2: No és que no hagi fet cas, és que va passar... ni volia fer cas. I per això se fa una vaga coincidint en el tema de Palestina el 15 d'octubre. Ni caso. El 11 de desembre se fa una vaga per a intentar que la conselleria almenys fixi un calendari de negociació. No, ja no estem parlant
3: de les qüestions
2: d'ha de material, no? De vull quatre professors així, tres allà. No. Un calendari de mobilització.
3: De negociacions. Però...
2: De negociació. Ni cas. Però ni cas. El que diuen és, després de la vaga del 11 de desembre, pues a març parlarem amb vosaltres. Passa desembre, passa gener, passa febrer, i els sindicats es diuen, tio, on està el calendari de negociacions? Ni cas. Què passa? Pues els sindicats se farten i convoquen pel 31 de març vaga.
3: Quins sindicats han convocat?
2: Ara la vaga indefinida està en STPB, Comissions i UGT. CESIF i AMPE han fet consultes a l'afiliació i no sabem
3: si s'afegirà o no.
2: No ho sabem de moment, d'acord?
0: Però això són els sindicats majoritaris, bueno.
2: Sí, és de la mesa.
0: L'STET és majoritari.
2: És de la mesa. Després altres sindicats, la CNT, la CGT, COS, CSO, no sé, altres sindicats que també s'estan sumant, que no tenen representació, però també se sumen.
3: També estan ahí.
2: I clar, el tema és que s'ha fet tot el possible per a no arribar a aquest punt. Però ja...
3: Jo crec que és important que expliques això perquè la majoria de la gent, jo ho desconeixia.
2: Mira, és que el fort és que, perquè ho entengueu, no s'ha convocat la vaga fins avui perquè era l'últim dia possible per a convocar-la perquè començava l'11 de maig. S'ha intentat esperar fins a l'últim dia. I ja, és a dir fins i tot convoquen a la consellera. La consellera va que està, quan se reuneixen els sindicats un dijous, està de professor en la Santa Faz en Alacant, i no va a reunir-se en els sindicats. Els sindicats se farten i professor, de què vas? I a la setmana següent sí que se reuneix, però per dir-los bona vesprà i punt. Saps? És a dir, i què, si vole, pues pujarem el sou. Però no se tracta només de pujar el sou, se tracta de que fer una inversió en l'educació, fer una inversió en el sistema, fer una inversió...
3: Un compromís, perquè clar, la inversió no es pot ara d'avui per demà fer tal, però sí un compromís
2: de que vagis signat de que vas a invertir en la millora del sistema. Perquè quan parlem de condicions laborals, parlem de ràtios, parlem de reforç de professors, parlem de sou, que no anem a amagar molt de lo que també demanem, però demanem tot un conjunt de coses per a millorar el treball del professor, però sobretot l'aprenentatge dels alumnes. Uh-huh. És a dir, el professorat en la vida se pensava que tenia que convocar una vaga indefinida en maig, però és que no han tingut ja més remei. Per què? No. I això és també explicar-ho. És a dir, si no se fa la vaga en maig, el curs que ve s'aplicarà el que ells volen aplicar de com reorganitzar el sistema, i en cas serà pitjor en l'any que ve. I és ara el moment.
3: No es pot deixar a fer la vaga quan comença el curs, perquè ja estarà
2: totes
3: les normes i totes les, tot el que vulguem fer per organitzar-se el curs, ja estarà així. No?
2: I després, això que m'he parlat de segon de batxillerat, per a que s'entenc, a veure, un alumne de segon de batxillerat té dret a avaluació ordinària i extraordinària. Uh-huh. És un dret que té adquirit per matricular-se i per formar part del sistema postobligatori. La qüestió és que en la llei i en els decrets que regulen la llei i tot el rotllo, no fica una data exacta ni res per l'estil. Després, una vegada tinc això, té dret a participar en les paus en ordinària i en extraordinària. Ara tot depèn de la conselleria. Serà la conselleria la que farà que en normalitat puguem participar, o ahir hi ha una cosa que a mi pot afectar a tres comunitats autònomes. La qüestió del districte únic universitari.
3: Clar.
2: I després la Constitució espanyola en l'article 14. L'article 14 diu que no, tu no pots tractar l'administració, no pots tractar en discriminatòriament a ningú que s'arrimi a ella en complint els requisits. I clar, el tema és que l'alumnat valencià pot, si s'afecta per la vaga, perquè la conselleria no vol solucionar-ho, tenen una desigualtat sobrevinguda i no poden adjudicar les places en el districte únic perjudicant l'alumne valencià.
3: Perquè, clar, si perquè no farà l'espau...
2: S'omplirien de demandes en el tribunal. És que la situació de la conselleria per tensar tant la corda és que està en una posició que no té sortida. L'única sortida que té és, mira, per favor, ja avui ha fet unes declaracions que van no en la bona direcció, però sí que denoten que s'estan donant compte del problema que tenen damunt de la taula, perquè tu, este parla en segon debat, l'accés, les notes finals d'FP, el que és l'organització global del curs, perquè ara, clar, n'hi ha aprovats, n'hi ha suspesos, n'hi ha un cap ací, cap allà. És que...
4: Pot ser pitjor que la pandèmia, no?
2: Què?
4: Pot ser pitjor que la pandèmia.
2: Pitjor.
4: Molt
2: pitjor. Uh-huh. Perquè, a més, hi ha ahí idees, hi ha inspectors meritoris, no? D'estos que volen fer mèrits per a no sé què, o se pensen que van a heredar la conselleria, i ja van als equips directius... Bueno, tenim notícies de l'Horta Sud i l'Horta Nord, que hi ha hagut ahir una sèrie de trucades de telèfon.
3: No diguem directius. Amenaces, però...
2: No, trucades de telèfon fent suggeriments i coses d'estes, d'acord? I, claro, la conselleria, quan s'ha denunciat, perquè s'ha denunciat i està en premsa, no, que nosaltres no hem dit res. Però han dit, algo farem, però què pots fer? Uh-huh. Què pots fer respectant el dret de vaga? Perquè, per exemple, els serveis mínims estan regulats que són un servei essencial per a què? Per a custòdia de xiquets, però no per a docència.
3: No, clar, és simplement per a que xiquets que vagin A escola que estiguen custodiats, exacte, que estiguen a l'aula, que estiguen a l'aula en el centre.
2: I després el professor que no fa vaga té a veure què fa, si dona classes o no dona classes. Perquè a lo millor, si hi ha molta gent del centre que està de vaga, li dirà, no, no, tio, tens que agafar dos o tres grups.
1: Sí, segurament.
2: Saps el que vull dir? És a dir, que tot això no calia arribar així i han fet tot el possible perquè arribem així. Pues bueno, claro, la qüestió és que el que a mi m'ha sorprès, i però va molt bé, és que el professor Avalencia s'ha tirat per endavant.
1: Les consultes prèvies a la vaga indefinida com han eixit?
2: Han eixit que, claro, el tema és que no arriba a la consulta tot el professorat, perquè claro, s'ha passat per WhatsApp. I, no, i els contactes l'hauran rebut a 20.000 i han contestat a 1.000. D'acord? I d'aixòs 10.000, 7.000 han dit que endavant con los faroles. Després que ahí cada un, pues, jo faré 10, jo faré 15, jo faré 20, jo faré 3, no t'ho vull dir, però bueno, hi ha predisposició.
3: Clar. Bueno, no sé. Quin marrón tenim, no?
2: No, home, no.
3: No. Bueno, ja s'apanyarà, no? Els gestors.
1: Algunes històries que els directors han dit, jo això ni borratxo ho faria, però m'han obligat a tindre ja el curs que ve, és el que diu el llençol, tancat. O sigui, a veure quants grups tindré, quants professors, els horaris, tot fet ja, abans de que acabi el mes d'abril. Això no es pot fer. O sigui,
2: és impossible.
1: És impossible. Això s'ha de fer quan un curs acabe. I així n'hi ha tot altres, tampoc ho encertes, però ho han tingut que fer. Sí. No hi ha ningú que s'hagi negat a fer ese desbarajust.
2: No ho sé, jo és que no...
1: Però és una cosa que dius, jo no ho vaig a fer. A banda del dret a la vaga, també no tens dret a la desobediència social.
2: Mira, jo avui, perquè hi ha una companya que m'ha fet una consulta sobre el tema dels equips directius, no? I jo dic, hòstia, vaig a mirar la EBEP, el estatut bàsic de l'empleat públic, la llei que regula, també està la de funció pública de valenciana, però normalment en aquests casos d'aixina de coses tan complexes tens que anar a la normativa bàsica. I ahí diu, dels deures i obligacions del funcionari públic, el primer és que tu tens que acatar les ordres del teu superior. Però si tu comprens que les ordres que t'estan donant no complixen l'ordenament jurídic, no és que tingues el dret a dir que no. Ho has de denunciar.
3: És l'obligació de denunciar-ho perquè l'altre no està complint.
1: No és un estament militar.
2: No és que digues, no vull fer... No, és que tu tens que denunciar. Ho fiques, és a dir, tens l'obligació de ficar-ho en comunicació en el superior o el que sigui, de que a ti t'estan obligant a fer coses que no tens que fer.
0: És que el llençol això no es pot fer perquè això necessites una previsió dels alumnes que han d'estar en cada curs i quants grups n'hi ha de cada curs i si no és després de l'avaluació
1: de l'última avaluació
0: no ho pots saber, per tant encara no han fet les avaluacions i per tant això és impossible de preveure.
1: Estem començant el tercer trimestre, com aquell que diu.
2: Fan estimacions, pots fer una estimació.
1: Les estimacions es fan des del primer dia, però van variant molt i al final, i l'última és la millor estimació, però no deixa de ser una estimació. I aquesta estimació és la penúltima, no és l'última. Per tant, és un desbarajust total.
2: Ja veurem com ho solucionen, perquè el professor, l'evolució en l'ESO és col·legiada. És a dir, la vaga afecta, però no afecta... En batxillerat sí que afecta i en FP també. Per què? Perquè és diferenciada. I un dels drets de l'alumnat és ser avaluat objectivament. Això sí que com és l'objectivitat? Que tu has fet una programació, has fet una sèrie d'activitats per a cobrir la programació i en base a això tu establixes una nota perquè tu eres el que estàs en l'aula. Tu has fet la comprovació empírica de lo que ha passat. Clar, ara estan dient, doncs ficaran la nota de la primera i la segona, però bueno, en totes les programacions, la tercera avaluació és la que utilitza el professor per a premiar a l'alumnat que està treballant tot el curs, és a dir, en la primera i la segona apretes per a que l'alumnat sàpiga de lo que va, i en la tercera és quan el premies.
1: De totes formes, n'hi ha tres avaluacions, però podien fer-se en quatre, o les que foren.
2: O cinc.
1: La que val és l'última.
2: És l'última. I ahí se prenen decisions que sí, que és, però que són de la pràctica diària, i això no se pot substituir per un que passe per ahir, que agafes teus, que no poden agafar els exàmens sense el teu consentiment o sense una ordre legal i tot el rotllo, i a veure com ho gestionen això. Jo crec que quan se donen compte que no se pot substituir els professors, que no se pot fer qualsevol cosa, independentment de que l'alumnat tingui el dret a l'educació i independentment que tinguin el dret a tindre un títol que fa que tinguin possibilitats d'altres coses que s'entre, jo crec que diran, bueno, anem a veure com ho solucionem. A banda de... Claro, hi ha molta gent que se diu, Òscar, segur que diuen que sí perquè no volen treballar en agost. Claro, si se retrase tot, és que tenen que fer la planificació, tindran que anar de mes de juliol al mes d'agost per a fer-la. I fer adjudicacions de professor, bueno, no és tan...
3: Clar,
2: no és...
3: si es retrasa la cosa, clar,
1: el tires d'amunt d'agost. Passa...
2: És que se retrasa tot. I antes, ara, el curs passat, pues, se va. Hi ha hagut anys que ho han retrasat tant que el 31 d'agost els interins s'enteraven on es tocava, que això ja és... va morir-se.
3: Sí.
2: Imagina't en entrebancs sobrevinguts. És que no... Jo crec que no se pensaven en la reacció del professorat. No se l'esperaven.
3: No se l'esperaven que hi haguera tant de seguiment, tanta gent que secundara la vaga i tanta gent que recolzara la vaga indefinida. No?
2: Sí. I també, claro, no se pensava que hi havia tanta d'acumulació d'agravi. No sé si m'explico.
3: Sí.
2: Hi ha hagut... Claro, bueno, això del valencià, pues, dels claustres, pues, fica-li el 20% o el 30%, que ells van fer el càlcul, no? Però bueno, el 20 o el 30, pum, ja has ficat una pedra. Claro. Després, una altra pedra en què tu vas a l'aula i està tot ple de gent, eines tens les que tens i punto, una altra pedra. Després...
3: Retallant el professorat, no? Que la ràtio cada volta més gran... No?
2: Després una altra pedra de que hi ha conflictes que tu no pintes res ahir, però al final t'afecten a la butxaca d'alguna manera, saps? Uh-huh. I, claro, no hem sabut previndre de que tota aquesta acumulació al final... És igual com en el 15M en Madrid.
1: No s'ho esperava.
2: Ningú
1: no
2: se ho esperava.
1: Sí.
2: Ningú se ho esperava, però... A veure, ningú se ho esperava, però... No se ho esperaven perquè se pensaven, bueno, la gent, veurem, en diners negres van passant, no sé quant, però al final aquestes coses peten.
3: Mm-hmm. Efectivament. És curiós.
1: Mm-hmm. Bàsicament, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sí, són les reivindicacions.
2: Sí.
1: La recuperació del poder
2: adquisitiu. Ah, i la burocràcia que no... De la,
1: bueno, si no hem parlat de la burocràcia...
2: Que fer.
1: Efectivament, menys burocràcia és un dels punts. Sí, sempre diuen que...
3: És curiós perquè jo... En els dos últims anys que vaig estar de profe, més estos dos que ja estic en una altra situació, he donat compte, perquè he continuat en contacte amb companys i això, m'he donat compte que la burocràcia ha pujat, però extremadament una cosa exagerada, eh?
1: En comptes de ser més fàcil gràcies a les noves eines, sí, tecnològiques,
2: no, al contrari. Jo dic, i vas a altre programa, vas vindre per parlar de Colòmbia, i en no sé com està la xerrada, jo quan vas vindre així, vaig entrar a la sala de professor, no sé quantos, però quan va passar la primera evolució, vas començar a veure tutors allà tot ple de papers, jo dic, tio, però això què és, tio? Però muntonades de paper. I jo dic, però això... No, Òscar, no hi ha que fer-ho, no sé què, i vinga... Dic, mare meua. Jo me'n vaig anar d'un sistema i vas tornar a un altre completament diferent. I vinga, papers... Després tens, per una banda, l'Ítaca, per altra banda, l'Aules, i per altra banda, el correu electrònic. Tens que atendre a tres coses diferenciades de comunicació i de gestió. Fica-ho tot en una, en què tu entres i tens tota la teva disposició i no tens que entrar en una, en una altra, i unes coses. Clar, això és acumulació. Bueno, a veure quina importància té que entres en una plataforma. No, però tens que entrar en tres. Saps què vull dir? Tot això abans no existia. I no han tingut la previsió de fer-ne una i en una gestionar-ho tot. Ja en els catalans, els de l'Ustec, ficaen la, la, d'exemple, l'andalusa, que se diu Seneca, i en eixa se gestiona tot, fins i tot la, com se diu, nosaltres a més tenim un altre que se diu l'Opitoc, que
1: és, també, també és veritat,
2: un altre de gestió personal, pues en eixa Seneca ho tenen tot els andalusos, i clar, això fa que, bueno, tens, entres ahí i
3: ja tens tot obert, sí. No?
1: Sí. Dóna la sensació de que estan, està molt improvisat tot, tota base de pedaços. I si, sí. i si a més, i si expandim, de que conselleria, que saben perfectament tot el que estàs dient tu, ells ho saben perfectament, però això ho saben els tècnics. Els polítics sembla ser que no. Encara que n'hi ha polítics que són mestres.
2: Sí, sí, sí.
3: No? I els inspectors i els directors generals. Sí, n'hi ha aquí de gent que ho sap perfectament tot. Però... o tenen gent treballant que són profes i estan fent, gestionant aquesta part
2: però
3: tècnica,
2: una...
3: no? De
2: hi ha una cosa que jo vaig, quan vaig estar en Colòmbia ho vaig experimentar, en el sentit de com la gent canvia quan puja d'escaló
1: a pitjor.
2: I jo
3: això et sona, a portes giratòries.
2: No, de que tu eres un professor normal i corrent, no? I de golpe i porrazo tu te fas, jo que sé, director. I de golpe i porrazo te fas inspector. Això en el tramo de 3 o 4 anys o 5, no? I passes de cobrar una cosa a quasi que cobrar el doble. Treballes en conselleria, no sé què, de vez en quan parles en el conseller o no sé què. Això fa que te queixes de la realitat i entres en una altra realitat diferent completament.
3: La virtual.
2: I tot el que havies viscut abans ha desaparegut.
1: Sí, sí, i a més has de prendre decisions que afecten a altres persones que sí que estan on tu estaves, però...
2: Ja has desaparegut.
3: Però ja no veus... Ja no, en quina situació estan, no? No, ja no veus aquesta problemàtica que tu havies patit.
1: Clar, estàs a un altre nivell, entonces la teva punt de vista és diferent.
2: Després te passaré el vídeo de dos professores, de dos mestres que se troben en la consellera en la fira del llibre. I la consellera diu, però nosaltres fem coses. I els dos mestres diu, pues no, a la nostra classe no arriba, eh? Que, si esteu fent algo, no arriba. I clar, les xiques l'estan dient, tio, que per molt que tu digues que has fet, al nostre treball no se nota res. Sí. I al final se'n va dient, bueno, no sé què, ja van. Però és que no són conscients, perquè ja en un moment determinat de la xerrada amb els alumnes, en els mestres, diu, que jo he sigut mestre, diu, ja, pues bueno, se t'ha oblidat, sembla.
1: De tota forma, conforme està plantejat el... l'educació, ja no parle de l'últim tram de batxillerat que ja van pagar a la universitat, sinó la part més bàsica, sí. L'obligatòria a tots, aquest sistema de per edats, en aules, en un professor davant, això està pràcticament igual en els últims 100 anys. I la base continua sent igual per moltes reformes educatives, que n'hi ha inclús massa, perquè no deixen que una reforma acaba de fraguar i una altra, pareix que cada govern vulgui clavar la seva cullera. És difícil, hauria de ser una revolució per a que les coses realment funcionaren diferents. Una revolució, vam trencar-ho totalment tot.
2: I tornar a fer.
1: Perquè s'està donant més matemàtiques que mai, en classes desdoblades, i els alumnes pareix que cal que sàpiguen menys matemàtiques. Llengües, castellà, valencià, se'n donen hores a patades, i quasi no saben parlar, quasi no saben escriure, no? Com és possible? Que volta més, i més, i els alumnes van un poquet a menys. Algo no funciona, d'arrel, penso jo. O sigui, que és com un sistema que està vell, el sistema està vell.
2: Saps que jo el que veig quan dic això de més matemàtiques i més de llengua és que se pensen que vivim en l'època de Franco, no sé si m'explico. Que allí l'alumnat i les famílies i les persones eren d'una altra manera molt diferent.
1: Molt, molt, molt.
2: Molt diferent. És a dir, i a més... l'ensenyament estàs 14, la gent després estudiar o no estudiar o anar a treballar, el que sigui, i ara són gent que tenen fins 18 anys en problemàtiques de gent de 18 anys que a veure com tu fas que una cosa que no li agrada damunt li la multipliques per 5, saps?
1: Efectivament, i estan en un centre que n'hi ha xiquets de 11-12 anys.
2: Sí, sí, sí.
1: Que és abismal la diferència entre un cap d'un xaval de 17-18 a uno de 12-13. Uh-huh. Estan tots ahí clavats.
2: És que ahir vam fer una... En la LOCSE la idea era bona, que és la generalització de l'educació, que és fonamental, però no van acabar d'afinar de com estructurar-ho. Jo, és a dir, ahir vam fer és a dir, acontentar els professors de BUP per un costat i acontentar els mestres de GB per un altre. I al final ha sigut un híbrido entre ESO i batxillerat que ni contenta un ni contenta els altres. Uh-huh. I això fa que el que se donava abans en 14 anys s'intenta donar en 12 i ara s'intenta donar en 16. Però, clar, els xavals ara tenen uns inputs... Clar, nosaltres no tenim ni mòbil, ni tenim res, ni pantalles, ni televisions, jugàvem a córrer o el que sigui. Ara, un alumne, a l'ús de les pantalles i les coses, la seva atenció no passa de 15 minuts. Però ni llegint. Mm-hmm. Ni llegint mm-hmm. passa. Per això el TikTok té tant d'acceptació en els joves, perquè és ràpid, són vídeos curts i és el que els agrada. Però tu dius, matemàtiques, pobres professors de matemàtiques, jo quan els veig entrar dic, mare meva, en què s'enfronten així? Saps el que vull? Per què? Perquè tenen altres... I no acabem d'entendre com aquestes motivacions que ells tenen fer-ho dins de l'aula. No se tracta de que el professor faci el circo, però sí que s'adapta una cosa a l'altra, que la societat també forma part de l'educació.
1: És que és així, no? Abans hem parlat de la vaga que afecta directament a la societat. Siga qui siga, algo d'educació li pillarà, si no en primera línia, en segona. O sigui que l'educació és, a banda de lo important que és, de cara a fer ciutadans democràticament madurs, perquè si no, votes lo que votes i passa lo que passa. En tot el món.
3: I ja no sols per el votar o deixar de votar, sinó per el respecte a l'entorn, per el respecte a les persones amb les que convius en un poble, en una ciutat, vull dir, hi ha una sèrie de qüestions bàsiques de valors que s'estan perdent en els xavals que no fan ni cas, estan ahí en la pantalleta i au, i ni saluden ni, vull dir,
1: sí.
3: Totes aquestes qüestions a veure com on arribarem, no?
1: Clar, fa falta un equilibri, ni tant ni tampoc, perquè les pantalles tenen coses boníssimes i ha que saber-les utilitzar.
3: Efectivament, han tingut avantatge.
2: Penseu que la Revolució Francesa se va fer gràcies a que unes persones van fer l'enciclopèdia i per ficar el saber que se sabien en aquest moment a l'abast de qualsevol. Uh-huh. La pantalla o això fa que aquesta idea de la il·lustració la tingui qualsevol persona dins de la butxaca. Però qualsevol persona té accés a tota la informació que aquesta gent del segle XVIII se van fer un esforç brutal per a reunir-la en uh-huh. diversos tomos. I ara, això, el que passa és que no hi ha un criteri d'utilització del mòbil. I ahir estem fallant, però fallant a base de bé. No estem sabent guiar-los d'una manera crítica en l'ús del mòbil.
3: Per a saber triar, perquè sàpien triar els continguts, perquè siguin capaços de qüestionar-se si una cosa que veuen o llegeixen o senten és veritat o no, o és fiable.
1: Bueno, és una altra, que és veritat i que és mentira. No. Ja...
2: Mira, hi ha casos que jo què va ser? Un va ser el cas de Bukele, i dic, un alumne en classe que Bukele, diu, mare meva, Bukele, tio. Dic, pues bueno, anem a investigar qui és Bukele. No, perquè no vaig a dir-ho. Si li dic jo que Bukele és un impresentable, ja d'entrada dirà que jo no tinc raó. Pues anem a investigar-ho. A veure, d'on trobem informació d'esta persona? De quina institució voleu? Home, jo conec una pàgina. A veure quina pàgina. Bueno, aquesta pàgina web està contrastada. No dic, pues mira, vos pareix bé Amnistia Internacional? Bueno, sí, no sé quantos. I es fica Amnistia Internacional i ahir fan l'informe, un dels informes que ve, que hi ha 30.000 persones en la presó sense judici i sense cap testimoni ni evidència de que siguin delinqüents. Dic, bueno, una persona que en un te pots equivocar, però en 30.000 saps què dir? Algo estàs fent mal. Hombre, Òscar, però si llevan tatuajes i si porten el moño no sé com, també. Que aquest tipus de coses no t'imagino jo en el tema de en dades, eh? En dades que dius, com ho desmuntem això? Que el tema de l'ocupació esta i tot el rotllo este de que la gent que ocupa, no sé què dir, pues anem a buscar les dades de delictes en Espanya, no? Claro, els més delictes són els hurtos, més millor, no sé què. I al final hi havia el de ocupacions d'estes 15.000. Hombre, Óscar, pues son muchas 15.000. Digo, bueno, vale. ¿Cómo pueden saber si es molt o poc? A veure.
3: Compara.
2: Claro, no? Claro, a dir, ¿vos pareix bé que busquen quantes cases hi ha en Espanya per a saber si hi ha, estan molt desocupades o no? Diu, sí, sí, vale. 26 milions. Diu, pues vinga, feu la divisió. I que vos, claro, així és 0,012. A dir, això és un problema social. Però, no igual, però és un problema igual. Home, però ja... És que el... No us ho podeu imaginar però com s'ha introduït...
3: Per això, aquestes coses, com si algú comença a donar bombo d'una determinada cosa en què que tal, pues ja està.
2: Vaig agafar un mòbil un dia, dic, a veure, com vos informeu? No, per TikTok. Diu, pues, trago el mòbil. O què? No, que no te'l traguen. Trago el mòbil i deixa'm veure lo que mires en TikTok. I tot, li fien coses d'estes. Sí. Per què? Perquè l'algoritme...
1: Diu que
3: això t'agrada i t'envia més.
2: Si en veus un, o capten que tu t'han passat un vídeo o una cosa d'estes parlant, i ara el teu propi mòbil ja fa que busques tot. I és una cosa que està perfectament dissenyada,
3: Vale. És curiós.
1: Bé, es queda poc temps. Jo trobo que, Òscar, podien resumir un poc en quin punt estem. La convocatòria ha sigut avui. Avui s'ha convocat una vaga indefinida en tota l'educació valenciana per al dia 15...
3: Que són?
1: 11. 11 de maig.
3: Anem a, hem comentat les reivindicacions, no? Els punts en què es basa...
1: Recuperar poder adquisitiu, baixar ràtios, menys burocràcia, recuperar plantilles retallades, millorar d'infraestructures, climatització, defensa al valencià, bàsicament és això, no?
2: Sí.
3: Efectivament.
1: I ara la pilota està al terrat de la conselleria.
2: Sí. Li toca moure fitxa.
0: Si obri un procés de negociació o no?
2: No, ja no és un procés de negociació.
3: Té 11 dies per a dir, atureu la vaga i mos sentem a negociar.
2: Claro, ara els sindicats ja, després de tantes burles que s'han fet, ja no és suficient un calendari, sinó, a veure, de quina partida pressupostària vas a treure els diners per tot això que volem fer? Saps? Perquè, a veure, el càlcul més o menys són 1.000 milions d'euros.
3: Però el diran, la conselleria el dirà, no, és que estem infrafinançats.
2: Ahir la banca, mira, per primera volta el
3: no
2: PP,
3: podem,
2: el
3: no
2: PP,
3: podem posar
2: el PP
3: més diners.
2: De, diu una cosa que el PP mai volia dir, de que el sistema de finançació estatal està mal fet i que és centralista. Una de les coses jo va dir, ostres, tio, com és possible que el PP ara reconegui després de 40 i pico anys de,
1: sí, sí, sí,
2: de tot aquest
1: sí.
2: tema de que el País Valencià, pues bueno, és un avanç.
1: Pues sí,
2: el problema que tenen és que no se van donar compte de que fa 2 mesos o 3 mesos el PSOE de Madrid va oferir un altre sistema de financiació que beneficia en 3.000 milions i pico al País Valencià, a més en una mutualització del deute que li llevava 1.200 milions...
0: I van dir que no.
2: I van dir que no. Diu, a veure, quin és el problema? Diners, si en voleu, n'hi ha en la gana. I més, a veure, i en l'actual pressupost se pot fer?
0: La qüestió és que es pot fer. La qüestió és que no volen gastar-se més diners en educació.
2: Clar.
0: No volen gastar-se diners en educació.
2: I en sanitat se'n volen gastar més?
0: Tampoc.
1: També estan de vaga, també.
2: Tu dona compte...
0: Tampoc.
2: Tu dona compte, on governa el PP, què passa en la sanitat pública i què passa en la sanitat concertada privada, que s'alimenta.
3: La pública baixa i la privada...
2: Se deteriora, fan tot el possible per deteriorar la pública,
3: claro.
2: Perquè la gent se compra una assegurança privada per no sé si 100 euros o 150 euros al mes, i així ja la gent no fa, se deteriora i ja fan el negoci. O se desvien les proves, com fan en Madrid i tot el rotllo, a la clínica privada, o en Andalusia també fan el mateix. Que ells ho tenen clar, però clar, ja no poden mentir sobre la mentida que estan dient.
1: Bé, pues, anem a veure què passa. Anem a veure què passa. Són moments històrics. I bé, pues moltíssimes gràcies, Òscar.
2: Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
1: I
0: esperen que tot vagi bé.
3: Encara el programa.
0: Esperen que tot vagi bé, no? Perquè
3: us queda
0: perquè...
3: encara el programa.
1: Pues, podien tornar a escoltar l'autopista a l'infern, què és el que passarà si conselleria continua igual. Un infern, però sobretot per a la joventut.
3: L'autopista encaraeta, encaraeta a l'infern.
0: La cosa està complicada. Ara veurem com quedem, perquè els estudiants són els que pot ser que...
1: Pagaran el pato.
0: Són els que... Però, en fi...
3: Sí, patiran perquè per el que diem del districte únic universitari, no? És a dir, si això afectara a altres comunitats autònomes, pues encara, però només està afectant, de moment sí. Però ja veuràs com Castilla i Lleó, Aragó i Alta Extremadura també es passarà el mateix.
1: No, un efecte dominó.
0: Sí. Però també n'hi va convocada
2: no,
3: de moment no.
2: Tu no pots resoldre res si no participen tots els que poden participar.
1: Claro.
2: Si no estàs incomplint la pròpia normativa de que regula això i la constitució de la igualtat de les persones davant del tracte de l'administració. Claro, ara jo crec que suposo que la universitat mourà fitxa també,
1: hauria.
2: El País Valencià la mourà. La universitat té una possibilitat, que és retrasar-ho una setmana. Perquè Catalunya i Madrid les proves de BAU les fan la setmana següent.
0: Amago fitxa en les selectivitats, vols dir. Les proves d'accés a la universitat.
2: Clar.
0: Perquè no n'hi ha convocada vaga al sistema universitari, no?
2: No.
0: El sistema universitari no. Val.
3: Bé. Posem la cançó. Mm-hmm. I se n'anem, no?
1: Molt bé.
0: Se n'anem a fer vaga ja.
3: De vaga, vinga.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.

en colònies de polilles els vestidets de la nena. Hi ha restaurants de carcoma per les vigues i entre els mobles i de tant en tant un raig de lluna. Es farta de dormir fora i entra dins la guardilla.

una oreneta. Entra per un forat del sostre, pon un ou al niu i vola. Vola. Una família d'orenetes n'ha migrat de la guardilla.

crucificada una branca i els crits d'una ratonera. Vull sang, vull destrossar rates i de tant en tant un fil de vida. La iaia de la família puja a fer-se una visita.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada.

puc seguir aquest joc. Les normes no han estat mai el meu fort. Això és el que vull creure. Reinvento mil excuses i així aconseguir els meus tresors. I

Des de tenis jornades de l'arròs bomba i bombó de pego. Fins el diumenge 3 de maig tens l'oportunitat de gaudir d'un producte únic elaborat amb professionalitat pels restauradors i les restauradores de pego. Les propostes inclouen tradició i innovació, amb la qualitat com a base culinària. En les jornades gastronòmiques de l'arròs de pego, en les que participen 10 establiments del poble, no et quedaràs amb fam. Els menús inclouen entrants, plat principal i postres. Organitza i patrocina Ajuntament de Pego i Creama Pego. Finança, Diputació d'Alacant.

0: Radio Pego.
1: Sense con Willy en el FM. I wanna love you.
0: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.

Dissabte 2 de maig a les 9 de la nit i a l'Església Nostra Senyora de l'Assumpció podràs escoltar les 4 estacions de Vivaldi, interpretades pel quartet de corda de l'Orquestra Simfònica d'Alcoi. Al violí estaran Jorge Antequera i Víctor Pastor, al violoncel Desiree Sánchez i a la viola Esther Galambos. L'actuació s'inclou en el cicle de concerts en honor al Santíssim Crist de la Providència d'este 2026, que celebra la seva desetena edició.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Al meu poble la gent compra al mercat cada dijous. Botifarres, llonganisses, sardinetes, floricols. Compren penques i cacaues, carabasses ben torrades.

per Pasqua, una mona per Nadal, els pastissets. I s'escuren les butxaques per omplir els cabassets amb ametlles ensucrades, confitures i pinyons, cucurulles.

0: Dinosaurs lived a long time ago. They were terrible lizards, don't you know? Some ate plants and some ate meat. Some ate fish and some ate beets. One was called a Diplodocus. One was bigger than your school bus. One was called a Triceratops. Three horns to stop anything it hops. Now, can't you just see yourself walking along, leading your pet Trachodon, or feeding your Brontosaurus Rex, or scratching your Diplodocus neck, or riding on a Stegosaurus back, or swimming in a Brachiosaurus track? Oh, what a time and oh, what fun playing tag with your Iguanodon. And if we had dinosaurs now, could they get along with a horse and a cow? Well, I wish they hadn't have become extinct. Dinosaurs would be nice pets and friends to have around to run outside and play with every day, don't you think?
1: Hola, pisiganyes, com va, com esteu? Tornem després de les vacances, eh? Ai, que bones les vacances, quin gust dona tindre temps per a disfrutar de la natura, per a llegir, per a passejar, per a compartir temps amb amigues, amics, familiars. Ai, què, a què sí, Lluna?
2: Ui, tant. A mi en vacances o els caps de setmana també m'agrada escoltar podcasts. Així que aprofite per a recordar-vos que podeu sentir Pisiganya. Ja sabeu, el magazín cultural per a criatures inquietes com vosaltres. A iVox i al web de Radio Pego en qualsevol moment lliure que tingueu.
1: Així és, molt bé. I saps que, Lluna, jo he de confessar que ja tenia ganes de tornar a la ràdio després de les vacances. Tenia ganes de fer un nou Pisiganya.
2: Sí, això també dona molt de gust. Sempre dona gust passar l'estona descobrint sabers, música i contes junt amb la colla de criatures inquietes de l'estudi. Com esteu?
3: Bé, a la bé.
2: Guillem, hola. Natàlia, com esteu?
4: Com va?
2: Hola, veig que tothom ha passat unes bones vacances perquè feu cara de contents, eh?
1: Vinga, va, Natàlia, Guillem, ara que heu descansat, conteu-nos de què tracta el perquè de les coses del programa d'avui.
3: Avui parlarem del que amaguen les muntanyes i les roques. A punt per a descobrir-ho, pisiganyes. Vinga, donem pas a la secció.
5: Per què?
6: Per què?
7: Per què?
5: Per què?
7: Per què? Per què?
5: Per què?
8: Per què?
5: El perquè de les coses.

0: altre mes vos donem la benvinguda a la secció més curiosa de Ràdio Pego, el perquè de les coses.
1: La secció de Pisiganya on ens fem preguntes. Busquem respostes i vos les expliquem. Sabem que som gent curiosa que vol aprendre, eh? I això és la que més ens agrada.
0: Acabem de passar les vacances de primavera. Quantes de vosaltres heu anat d'excursió a la muntanya estos dies?
2: Nosaltres!
3: Sí.
2: Nosaltres sí.
3: Sí, sí, nosaltres.
1: Jo també, i en algunes excursió he trobat pedres boniques o pedres amb formes rares o dibuixets estranys.
3: N'heu trobat, xics i xiques?
2: Sí.
4: Sí.
3: Ah, sí, sí que n'hem trobat.
0: Avui en la secció del perquè de les coses vos explicarem... Ta-ta-ta-tan! Per què es formen els fòssils?

0: A veure, Natalia, com expliquem que és un fòssil?
1: Jo diria que un fòssil és una marca o les restes d'un ser molt, molt antic. Hi ha fòssils d'ossos o petjades d'animal. Fins i tot hi ha fòssils de plantes que van viure fa milions d'anys.
0: I sabeu com es formen? Imagineu un animal marí, xicotet, no sé, imagineu una petxina que viu al fons del mar.
1: Imagineu que la petxina mor. La petxina queda coberta per arena i fang.
0: La petxina queda atrapada sota l'arena i amb el pas de milions d'anys, aquesta arena es va fent dura i al final es converteix en roca. Això és un fòssil.
1: També pot passar que la petxina desaparega, però la seva forma es quede gravada a la pedra.
0: I així es forma un fòssil, en aquest cas de petxina.
1: Guillem, tu t'has trobat mai restes de petxina en una roca de la muntanya?
0: Sí, és molt curiós. Alguna volta he vist petxines dibuixades en roques i sempre m'he preguntat com havien arribat fins allí.
1: A mi també m'ha passat. I sabeu per què és? Això és perquè una colla de la prehistòria s'havia fet allà una paella de peix.
2: Hala!
0: No, és broma. Es veu que fa milions d'anys moltes de les nostres muntanyes estaven sota el mar. En realitat, eren en el fons de la mar.
1: Costa imaginar-ho, eh? A veure, hem de pensar que la Terra està feta per peces, com de trencaclosques, i aquestes peces es mouen molt lentament, però es mouen.
0: Sí, les plaques de la Terra es mouen, s'alcen i també xoquen entre si. Per això, el que fa milers d'anys era el fons de la mar, ara pot ser una muntanya.
1: Que increïble! I això fa que puguem trobar fòssils en llocs impensables. Sabeu que al País Valencià se n'han trobat molts?
0: Sí, a la Marina Alta, per exemple, hi ha restes de petxines i eriçons en moltes roques. Segur que n'heu vist alguna volta, veritat?
1: Però no només tenim fòssils xicotets, eh? A Morella, allà per les comarques del nord, s'han trobat restes de dinosaures, les potes enormes d'un tiranosaure.
0: Ostres, que xulo, jo vaig veure un documental que parlava d'un poble que estiu al puente i mostraren una pedra enorme que on es podien veure gravades moltíssimes petjades de dinosaures, grans, menuts i menudíssims. T'ho imagines, Natàlia? Seria una colla de dinosaures passejant. Ens ha quedat retratada fins avui.
1: Que fort! Però sabeu què? També hi ha restes de persones que han arribat als nostres dies.
0: Ja, a mi em va al·lucinar quan vaig veure al Museu de Prehistòria de València el fòssil d'una persona neandertal, que sabeu on l'havien trobat? A veure si ho endivineu.
1: A la cova foradada d'Oliva, així al costat. Quina gràcia! Escolta, Guillem, tu que vols estudiar alguna cosa relacionada amb la prehistòria, saps com es diuen les persones que estudien els fòssils?
0: Paleontòlegs i paleontòlegues. I no van picant pedres a l'atzar per les muntanyes, no?
1: Clar que no! Primer estudien el terreny, miren mapes i saben quines roques són més antigues.
0: I quan troben un fòssil,

0: fer la mar de bé, eh? Mira, com el fons de la mar que teníem així. Preparats?
1: Vinga, sort, amics. La primera pregunta és... què és un fòssil?
2: És la marca o el que queda d'un ésser viu molt antic.
3: A veure, dis-me-ho tu a mi ara, és que la marca
2: és
3: de què?
2: És la marca d'un ésser viu molt antic.
0: Molt bé, vosaltres n'heu trobat alguna volta? Passem a la segona pregunta. Com pot quedar un animal convertit en un fòssil?
2: Quan queda cobert per arena, fan amb el pes del temps, es converteix en una roca.
4: Vale, a veure, ara, tu, que ja ho sabíem, no calia llegir-ho, ho sabíem. Com ho diem?
2: Quan
4: l'ésser viu, quan queda cobert per arena o fang i passen els anys, es converteix en una roca. Dis-ho tu, sense llegir.
2: Quan un ésser viu
4: queda cobert per terra o fang,
2: es queda convertit en pedra i ara és quan te veiem així, no?
4: Uh-huh.
2: Així.
4: Molt bé.
3: T'ha quedat clara la resposta, Natàlia?
1: Sí. Genial. Vos ha agradat el tema, no?
2: Sí.
1: Vinga, la tercera pregunta diu... per què hi ha fòssils marins a les muntanyes?
4: Per què hi ha fòssils marins a les muntanyes? Sense llegir, que això ho hem estudiat.
2: Perquè,
4: ho acabem de dir.
2: Perquè abans les muntanyes eren el fons del mar.
0: A mi això em costa molt d'imaginar. És com si nosaltres ara caminarem pel fons de la mar, però sense aigua. Uf! Ah, passem a la quarta pregunta. Com es diuen les persones que estudien fòssils?
2: Paleon.
1: Això era difícil de dir.
3: Paleon què?
1: Paleontòlogo o paleontòleg.
0: Però ho heu fet molt bé. Ara l'última pregunta.
1: Com es deia la científica pionera en el descobriment dels fòssils, marins que hem presentat ara?
4: Com es deia la pionera? Era Maria Anning.
0: Ho has dit quasi bé. Segur que nosaltres homes tampoc hem fet la millor pronunciar.
1: Lluís i Bernat, heu estat superatents, eh? Molt bé. Ara ja sabeu per què es formen els fòssils.
0: I ja sabeu la pròxima vegada que trobeu una pedra curiosa, penseu que potser esteu tocant un trosset d'història de fa milions d'anys.
1: Sí. Penseu que les muntanyes i les roques amaguen moltes històries secretes. Voleu quedar-vos a escoltar-ne una? Vos deixem amb l'hora del conte.
0: Hi havia una vegada...
5: De folies i rondalles vos intentarem la part. Les unes seran mentida i les altres
6: s'ha acabat.
7: Conte contat, este conte s'ha acabat.
2: L'hora del conte.
3: Bé, doncs ha arribat l'hora del conte. Avui l'hora del conte serà una miqueta especial perquè ens acompanya una amiga francesa que ens ha portat una història bastant misteriosa de l'altre costat dels Pirineus. Hola, Od, què tal?
8: Hola, muy bien, ¿y tú?
3: Molt bé. Mireu, és una història molt breu que contarem a dos veus i que traduirem en francès i en valencià. És una història que podria ocórrer una nit qualsevol al museu de qualsevol poble o ciutat. Al Museu de Ciències Naturals, de fet, de qualsevol poble o ciutat. Com es titula, Oda?
8: Cette nuit-là au musée.
3: Aquella nit al museu. D'Isabel Schmiller. Anem allà.
9: Comme chaque soir, le musée s'endort entre les fleuves du Rhône et de la Saône à l'est de la France.
3: Com cada nit,

0: El museu s'adorm entre el riu Roine i el riu Saona, a l'est de França.
1: Les derniers visiteurs partent.
0: Els últims visitants se n'han anat.

0: et à l'étage des fossiles et des coquillages, rien ne bouge.
1: I a la planta dels fòssils i les petxines no es mou ni un ànima.
0: Étoile de mer, lys de mer, reptile, poisson, fougère, conifère.
1: Estrella de mar, lliri de mar, rèptils, peixos, falgueres, coníferes.
0: Dans le silence,
1: enmig del silenci,
0: une mystérieuse tache jaune traverse la salle obscure des squelettes.
1: Una misteriosa taca groga travessa la sala fosca dels esquelets.
0: Diplodocus, Triceratops.
1: Diplodocus, Triceratops.
0: Effleure les 14 mètres de la colonne vertébrale du tyrannosaure, puis disparaît.
1: Acaronen els 14 metres de la columna vertebral del tiranosaure. Després, desapareix.
2: Bé, i amb aquesta misteriosa història, vos deixem. Adeu, gràcies, Sol.
3: Adeu, gràcies, Anna.

0: La recomanació musical.
1: Lluís, Bernat, quina cançó ens porteu avui?
2: Es titula Lladres.
1: I de qui és? Qui la interpreta?
2: Big Bang, de Buriana.
1: Ah, una big band és una formació típica del jazz que té saxos, trompetes, trombons i també una base de contrabaix i piano. És tipus jazz. I aquesta és una cançó originàriament des del tall. Commemora la batalla d'Almansa, ara que estem a l'abril i bueno, ha sigut el 25 d'abril.
3: Més maig.
1: Doncs és el 25 d'abril, és la diada del País Valencià, on es commemora quan van perdre l'autonomia i els furs allà pel segle XVII. Aleshores que esperem que vos agradi.

0: Gràcies, companys. Així acaba el Pixiganya dedicat als fòssils.
1: M'ha agradat el tema d'avui. Vos recordem que si teniu preguntes que vulgueu resoldre, podeu enviar-les a Ràdio Pego i les investigarem.
0: Sí, envieu les preguntes al número de telèfon de la ràdio. 966 40 02 12.
1: I també vos recordem que a la web de Ràdio Pego podeu escoltar els nostres programes anteriors.
0: I a la plataforma de podcast de iVoox.
2: Bé, esperem que hàgiu après coses dels fòssils. A mi sempre m'ha fascinat això d'anar a les muntanyes de Pego i trobar-me petxines petrificades. I ara que ja sabeu de què va...
3: Ara, quan les trobem, ja entendrem què són i com s'han format, veritat. Moltes gràcies, Pixiganyes, Natàlia, Guillem, Lluís, Bernat, i un alça a la mà, digues.
2: Ens falta dir les cançons.
3: Ai, sí, les cançons.
2: Les cançons, a part de la de Lladres...
3: Sempre ens passa igual.
2: Tenim.
3: Enguany. En este programa les diré jo, perquè hem començat amb una cançó molt antiga d'un grup... Ai, espera que no ho trobo. De Johnny Cash. Dinosaur Song, la cançó del dinosaure. I després hem enganxat amb musiquetes de natura, perquè tampoc hi havia...
0: Ja, com són fòssils, pues.
1: Podries haver posat música zen.
0: O pedres trencant.
3: També.
0: O metardos.
3: Ui, ja estem així emocionant-nos. Això em passa per posar animalets. Bueno, gràcies el món... I ens veiem, ens escoltem el mes que ve.
0: Lo que vas dir jo, like.
3: L'any que ve, al maig, ens escoltem al maig. Adeu.
2: Adeu.
0: Bye, bye. Adeu. Bye, bye.

Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, som la teua veu.
2: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
3: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8. Ràdio Pego.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.

0: barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
1: Què ha passat?
2: No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

Com sobreviure a l'adolescència? Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millor els reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora InfoJove Pego. Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible a radiopego.com. I en Spotify, Entre Nosaltres, / podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

0: pedarro, va.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.
2: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, de manera immediata, i si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa. Xarxa d'emissores municipals valencianes.

0: Què tal? Benvingudes i benvinguts al que va ser l'últim de viatge. Avui anem a tancar un cicle que va començar fa més enllà d'una dècada i que avui arriba al seu punt final. Sens dubte, una llàstima, ja que estem molt agraïts a Ràdio Manises i a la resta de ràdios que formen part de la xarxa d'emissores municipals valencianes que durant aquest temps han compartit aquesta passió per conèixer altres llocs i cultures i que us animem a continuar fent. Per acomiadar-nos, anem a viatjar fins al Japó, concretament a la mar interior de Seto, on anem a recórrer tres prefectures que s'allunyen de les destinacions habituals quan visitem el país del sol naixent. I després reunirem amb un convidat dels vols. Podem definir-ho així. Es tracta de Ramon Vallès, qui ens presenta el seu primer llibre, Bienvenidos a Bordo, les escribe su comandante, en què anem a acostar-nos fins a esta fascinant professió que suposa tota una responsabilitat. Així que, després d'esta breu presentació, anem a entrar ràpidament en matèria, anem a començar este últim de viatge, salutacions de Julio Leal, i ens enlairem.
1: La destinació de la setmana.

Ara sí que sí, hem arribat a la nostra destinació final. Ha estat tot un plaer compartir programa des de Ràdio Manises i amb la xarxa d'emissores municipals valencianes. Tot el que comença ha d'acabar i de viatge no podia ser una excepció. Però el món dona moltes voltes i no sabem què pot ocórrer en un futur. Una abraçada ben forta de Julio Leal i bon viatge a totes i tots. Adeu!

0: Les emissores municipals valencianes són més i cada vegada tenim més presència i més coses a dir. Escolta'ns, xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
2: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
3: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
4: No estoy sola.
3: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.

Sisena trobada Patchwork Vila de Pego. Dissabte 2 de maig, de 10 a 17 hores, es desenvolupa una jornada amb molta costura. Tallers, concursos, sortejos i una exposició que es podrà veure divendres 1 i dissabte 2 de maig al claustre del convent. Més informació al 628 09 80 78. Organitza Associació Labores Pego.

Dissabte 2 de maig a les 9 de la nit i a l'Església Nostra Senyora de l'Assumpció podràs escoltar les 4 estacions de Vivaldi, interpretades pel quartet de corda de l'Orquestra Simfònica d'Alcoi. Al violí estaran Jorge Antequera i Víctor Pastor, al violoncel Desiree Sánchez i a la viola Esther Galambos. L'actuació s'inclou en el cicle de concerts en honor al Santíssim Crist de la Providència d'este 2026, que celebra la seva desetena edició.

t'invites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
2: Come on. Oh, one, two, three.

volta miraràs com oblidar la distància, alçar-nos i esperar. De volta aquesta nit renaixerà una altra història, nosaltres l'escriurem.

0: música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.
1: Gràcies. Lluís Llach.

shoot. Damn.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: Hola, Pixiganyes! Pront començarem nova temporada i sabeu què? Ens acompanyaran veus noves!
1: Hola, sóc Natàlia!
2: I jo sóc Guillem.
3: Veus noves amb una secció pròpia!
1: El perquè de les coses!
3: Què?
2: Que la secció es diu el perquè de les coses.
3: Ai, vale!
1: I vos explicarem tot el que...
2: sempre volíeu saber.
1: Com per què el mel és verd?
2: O per què cauen les coses?
1: Escolteu-nos i ho sabreu!
2: Fins prompte.
1: Adeu.
3: Adeu.

0: La música del moment.
1: Des de tenis jornades de l'arròs bomba i bombó de Pego. Fins el diumenge 3 de maig tens l'oportunitat de gaudir d'un producte únic elaborat amb professionalitat pels restauradors i les restauradores de Pego. Les propostes inclouen tradició i innovació, amb la qualitat com a base culinària. En les jornades gastronòmiques de l'arròs de Pego, en les que participen 10 establiments del poble, no et quedaràs amb fam. Els menús inclouen entrants, plat principal i postres. Organitza i patrocina Ajuntament de Pego i Creama Pego. Finança, Diputació d'Alacant.

0: Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
0: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
2: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
3: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com no

Com sobreviure a l'adolescència. Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millor els reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora Infojove Pego.

Al meu poble la gent compra al mercat cada dijous. Botifarres, llonganisses, sardinetes, floricols. Compren penques i cacaues, carabasses ben tubes.

Sisena trobada Patchwork Vila de Pego. Dissabte 2 de maig, de 10 a 17 hores, es desenvolupa una jornada amb molta costura. Tallers, concursos, sortejos i una exposició que es podrà veure divendres 1 i dissabte 2 de maig al claustre del convent. Més informació al 628 09 80 78. Organitza Associació Labores Pego.

0: d'acció social d'Acció Urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: Des de tenis jornades de l'arròs bomba i bombó de Pego. Fins al diumenge 3 de maig tens l'oportunitat de gaudir d'un producte únic elaborat amb professionalitat pels restauradors i les restauradores de Pego. Les propostes inclouen tradició i innovació, amb la qualitat com a base culinària. En les jornades gastronòmiques de l'arròs de Pego, en les que participen 10 establiments del poble, no et quedaràs amb fam. Els menús inclouen entrants, plat principal i postres. Organitza i patrocina Ajuntament de Pego i Creama Pego. Finança, Diputació d'Alacant.

dissabte 2 de maig a les 9 de la nit i a l'Església Nostra Senyora de l'Assumpció podràs escoltar les 4 estacions de Vivaldi, interpretades pel quartet de corda de l'Orquestra Simfònica d'Alcoi. Al violí estaran Jorge Antequera i Víctor Pastor, al violoncel Desire Sánchez i a la viola Esther Galambos. L'actuació s'inclou en el cicle de concerts en honor al Santíssim Crist de la Providència d'este 2026, que celebra la seva desetena edició.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

0: l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música. I'll keep you wild on the road you hand upon the wheel.
1: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda, on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu vulguis.

0: Ràdio Pego. Som la teva veu. Ràdio Pego.
1: Som la teva veu. Ràdio Pego. Look what you did.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

0: Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.

ens controla, subestant nostra paciència que remou tranquil furor. Avancem fidels a la prudència que desfà la gratitud per conservar el nostre esforç. Ens apa les flors

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: barbàrie, destrucció, desolació, incredulitat.
1: Què passa?
2: No pot ser.
1: Què passa?
2: No pot ser.

Com sobreviure a l'adolescència. Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millor els reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora Infojove Pego.

Sisena trobada Patchwork Vila de Pego. Dissabte 2 de maig, de 10 a 17 hores, es desenvolupa una jornada amb molta costura. Tallers, concursos, sortejos i una exposició que es podrà veure divendres 1 i dissabte 2 de maig al claustre del convent. Més informació al 628-09-80-78. Organitza Associació Labores Pego.

Desè tenis jornades de l'arròs bomba i bombó de Pego. Fins el diumenge 3 de maig tens l'oportunitat de gaudir d'un producte únic elaborat amb professionalitat pels restauradors i les restauradores de Pego. Les propostes inclouen tradició i innovació, amb la qualitat com a base culinària. En les jornades gastronòmiques de l'arròs de Pego, en les que participen 10 establiments del poble, no et quedaràs amb fam. Els menús inclouen entrants, plat principal i postres. Organitza i patrocina Ajuntament de Pego i Creama Pego. Finança, Diputació d'Alacant.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
1: Com sobreviure a l'adolescència? Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millor els reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora Infojove Pego.

substàncies no detectades, però no es descarta que es tracti de

Sisena trobada Patchwork Vila de Pego. Dissabte 2 de maig, de 10 a 17 hores, es desenvolupa una jornada amb molta costura. Tallers, concursos, sortejos i una exposició que es podrà veure divendres 1 i dissabte 2 de maig al claustre del convent. Més informació al 628 09 80 78. Organitza Associació Labores Pego.

0: Radio Pego, @ Radio Pego, està també a Facebook i Twitter.
1: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
2: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.